0: canta Clara Andrés El rei en Jaume, una cançó amb música de Toni Xuclà i lletra de Joan Vilamala, inclosa al disc del 2009 Història de Catalunya en cançons 2.0. No és Clara l'única que li cantava el fundador del Regne de València, protagonista del 2026 que s'ha declarat any Jaume I. El mateix 2009, al Tai li dedicava un disc sencer, Vergonya, cavallers, vergonya, una cantata conceptual sobre la vida i el regnat de Jaume I que reivindicava la seva figura en paradoxal contrast amb la situació política valenciana del moment. De fet, el títol Vergonya, cavallers, vergonya era una traslació a l'època contemporània del crit que el rei adreçà als seus cavallers reticents a entrar en batalla a Portopí, a Mallorca. Aquell disc contenia una cançó molt torbadora i emotiva. Una carta escrita per un immigrant marroquí integrat a la València actual i adreçada a Jaume I. Amb ella us deixem.
1: València, a 8 d'octubre de l'any 2008. Senyor rei Jaume I, amb esta carta vull...
2: Amb la cançó Senyor rei ho deixem, ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.